Tots els èxits i els millors moments de l'endellà. 40. Els 40. Aquí posem els èxits.

claro. Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40. Éramos perfectos, fuimos inertes.

0: Una ràdio.
1: Una ràdio.
0: 40. Tots els èxits. Els 40.
2: A canvi era la veïna. Va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos. Li vaig dir, Camila, tia...

0: En la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Oye, Terry Swims.
2: Els 40. Tots els teus èxits.

Als 40, tots els èxits i els millors moments d'han d'allà. Oh! 40. Aquí, tots els èxits. Als 40.

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? Tant se val com ho diguis, però segueix-nos.

vaig promès igual deixar-lo córrer no està mal. Només cal un bon sidral, deixar els problemes aparcats, tenir per dalt, el cap no està tan mal.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Rai 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

0: Esta mañana me ha contado mi hermano que no paran de subirle el precio del seguro cada año. ¿Le tienen contento? ¿Te pasa a ti también? Pues es hora de irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
1: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
2: el 25 de diciembre de 2017.
1: Y el número de la suerte, el...
2: 2.
1: Consulta si ha resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado. Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales Ibizuma ING te llevas 400 euros?
3: ¿400 euros?
1: Sí, te vienes a ING antes del 31 de mayo, te abres la cuenta.
3: ¿400 eurazos?
1: Que sí, que sí. El otro día se hizo de ING mi...
3: 400 euros, wow.
1: Sí, consulta condiciones en ing.es.
4: Que no te pare el dolor. Ibudol cápsulas blandas alivia rápido el dolor de cabeza o muscular, desde el primer momento.
5: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
4: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
5: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
6: Barcelona, 93.9.
7: El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places, i és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
8: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
9: La pressió està bé, l'aigua no se calienta. I ese icono...
10: No te preocupes tú. De tu instalación de gas nos ocupamos nosotros. Solicita tu revisión con Repsol en el 903-21900 o en pidetubombona.repsol.es y disfruta de instaladores autorizados, servicio 24/7 y 5 años de seguro gratuito. Repsol, con toda la energía.
11: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
12: Arriba el moment ideal per renovar casa teva. Aprofita el 20% de descompte extra de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot el que casa teva necessita. Només del 29 de maig al 2 de juny. Conforama.
13: Dies més llargs, més color, més moda, més Mataró Park.
14: Diverteix-te actualitzant el teu armari amb les últimes tendències en moda. Troba el complement ideal i gaudeix de la millor restauració.
13: Viu cada pla i cada moment a la teva manera a Mataró Park.
15: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
16: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
15: Mardel, dulces de leche, alfajores...
16: En tus postres o como snack a cualquier hora.
15: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo.
17: Marc li passa la clau a Laura. Laura la lliura a David, que està tot sol sota del Kia. David, David, gol!
18: El teu equip favorit d'aquest Mundial serà el de Kia. Fes la revisió de manteniment al teu servei tècnic oficial Kia i emporta't de regal la pilota Adidas Trion de Club del Mundial.
19: Quadis AR Motors, concessionari oficial Kia a Barcelona, Mataró, Badalona, l'Hospitalet, Sant Just i Sant Boi.
20: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
21: We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do.
20: Si sona als 40, és un èxit.

0: Si has estat un fan o ets un fan molt i molt, molt de la sèrie Stranger Things, segur que coneixes les obres, el Joe Carey. Doncs bé, l'actor que apareix a la sèrie és el que et cantava ara mateix, aquest End of the Beginning, cançó amb la qual doncs, hem arrencat aquest últim tram del Despertador dels 40, aquest any d'allà per tota Catalunya i Andorra. I jo t'aviso que de seguida per aquí es passa la Maria López per explicar-nos què ha sigut el més destacat aquesta setmana o el més comentat, el més sorprenent a través de les xarxes socials. Abans, però, arriba més, més èxits. Parlarem del temps, també, però ara ens quedem amb una d'aquelles cançons que ens han fet gaudir molt a l'estiu del 2025.
1: Aquí no hi ha mandra. 40. Anda ya, Catalunya, amb Víctor de la Torre, als 40.
0: I que va, fem un cafetó. Tu i jo ens despertem una micona. Aquest divendres, Alegria i Xerinola, i a la ràdio, aquest parell. L'Ale i el Yorgaki. Plegats van fer això. Aquest capaz merenguetón que es va convertir en tot un èxit amb majúscules. Pa.

Aquí estava Juan Magán, Omar Montes, ayer la vi, al Bailando por ahí 2026, jo la vaig veure també ahir, i anava amb un vano que ficava, no puc més amb aquesta calor. Atenció, perquè estem vivint dies de calor històrica en ple mes de maig, eh? Nit passada, tropical, tocant a tòrrid en alguns punts, eh? Per exemple, a Barcelona, a l'Observatori Fabra, es va registrar 25,3 graus de mínima, rècord absolut en 112 anys. Aquest divendres arrenca amb un ambient també doncs, força càlid, sobretot a la costa, i avui encara serà un dia de molta, molta calor. Les màximes tornaran a disparar-se, més de 35 graus a moltes comarques, i fins i tot es podien abraçar els 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Tot plegat per culpa d'un potent anticicló que actua com a cúpula de calor, com si estiguéssim a sota. Per tant, sol de justícia, alguna nuvolada de tarda al Pirineu i quatre ruixats dispersos, però poca cosa per refrescar, vaja, insuficient. I la pregunta clau, quan tornarem a tenir uns valors normals pels que tocaria a l'època? Temperatura baixarà una micona? Doncs bones notícies, a mitges. Al cap de setmana començarà aquesta baixada, però serà molt progressiva. Seguirem amb un ambient d'estiu avançat. Caldrà esperar a la pròxima setmana per notar una refrescada més clara amb més núvols i alguns ruixats més extens. Per tant, avui toca suar de valent, el cap de setmana serà una mica més lleuger, però vaja, la calor ens acompanyarà els pròxims dies. Ara mateix repassem algunes temperatures. Tenim 28 graus a Cervera, 27 a Castelló d'Empúries, 26 graus a Ulldecona i a la ciutat de Barcelona ara mateix el mercuri es dispara fins als 29 graus. Ara per aquí, Gina, està en refrescarà amb això que es diu perdre el cap.

0: estava inclosa dins un disc que es deia Dead Beat. Es va publicar el 2025 l'australià Tame Impala, que en aquest 2025 ens ha donat aquest Dracula Remix, aquesta nova versió al costat de la Jenny de les Blackpink.
1: Cafè, música i bon rotllo. Anda ja Catalunya, als 40 amb Víctor de la Torre.
0: Per cert, saps si es casa? Sí, sí, es casa aquest any. A mi no m'han convidat. I segurament en cap de nosaltres. La Taylor Swift ho farà a Manhattan. Això es diu The Fate of Ophelia.

0: Arribaves des d'una pel·li d'animació. Qui els hi havia de dir que amb tant d'esforç per lluitar i arribar doncs, a dedicar una mica doncs, de la seva passió en un món més professional, acabarien sent un èxit? Les Hancherics! Això s'anomena Golden. Ara mateix, 2 minuts per sobre de 10:45. Maria López, bon dia, bon divendres.
1: Bon dia, bon dia.
0: Com estàs?
1: Doncs ja a tope de divendres.
0: Moltíssimes ganes.
1: La setmana del meu aniversari, última setmana de maig, la meva preferida de l'any.
0: No sé per què.
1: Perquè fa aquesta calor, que no puc més, però ja es nota l'estiu.
0: Molt bé, molt bé. I a les entrades, a l'entrada de l'estiu, què ens trobem aquesta setmana?
1: Doncs mira, avui començarem aquesta frase, Víctor, a veure si saps de qui parlo.
0: A veure.
1: Diu així: espero despertar en les noves generacions allò imperfecte, sensual, glamurós i alegre en èpoques en què la gent ho necessiti.
0: Ni idea.
1: Doncs és la mateixa Miley Cyrus.
0: Opa!
1: Que després de 25 anys de carrera ha obtingut la seva esperadíssima estrella al Passeig de la Fama de Hollywood.
0: Ah, que guai.
1: Un dels llocs més visitats del món. La inoblidable Hannah Montana ha rebut el guardó número 2845 d'aquesta llarga avinguda en la qual figuren noms molt reconeguts de les indústries del cinema i de la música. Un dia molt emotiu per l'artista, qui va estar acompanyada de la seva mare i de la seva germana i de dues de les seves grans amigues, Anya Taylor-Joy i Donatella Versace. Per aquest moment històric, Miley va apostar per un disseny Versace amb un espectacular vestit que pertanyia a la col·lecció de 2015-2016 i que casualment el va portar la model Heidi Klum fa més de 10 anys.
0: Calla, que això devia ser la Donatella, parlava amb la Miley, què te vas a poner?
1: Exacte. Pues
0: mira, m'he comprat un xandall així per anar més còmode, i dir, no, et porto jo el vestit.
1: Posa't aquest vestit.
0: Efectivament.
1: Exactament. I va, doncs, Víctor, seguim amb més coses, amb més notícies d'aquesta setmana, perquè Spotify ha presentat aquesta setmana Reserved, una nova experiència que identifica els fans més fidels d'un artista i els hi reserva entrades si aquest ha anunciat gira. La plataforma es basarà en factors com reproduccions i altres activitats en l'aplicació per determinar qui són els fans de veritat. Aquest servei només està disponible per subscriptors del plan Premium i majors de 18 anys per assegurar-se que es tracta doncs, de fans reals i no de vots.
0: Pagant sempre canta, eh?
1: Sí. És a dir, si Spotify detecta el fanatisme d'un usuari, doncs la plataforma li dona l'oportunitat de comprar dues entrades durant un període exclusiu, generalment d'un dia.
0: Si pagues una subscripció Premium, et dono l'oportunitat de pagar per...
1: De reservar dues entrades i a partir d'aquí veure si les compres.
0: El negoci està fet aquí, eh?
1: Tot això arriba, evidentment, doncs, per frenar la revenda massiva, que portem parlant també tants dies d'això, després de que sigui gairebé impossible comprar entrades a causa de cues infinites, el col·lapse que hi ha en concerts massius, com ha passat, per exemple, amb la Rosalía o amb Bad Bunny, que nosaltres ens vam quedar sense entrada.
0: Sí, jo porto de 2025, com aquell qui diu, i 2026, concerts massius, zero.
1: Zero. Intentant aconseguir entrades, impossible. Doncs ara Reserved es fixarà en el públic i donarà suport als fans, als que contribueixen doncs, realment en l'artista. Tot això es posarà en marxa aquest estiu als Estats Units amb Live Nation i més tard doncs, ja arribarà al mercat espanyol, com sempre.
0: A veure com ho fan, tu.
2: Aixequem persianes i els ànims han d'allà a Catalunya amb Víctor de la Torre, el despertador dels 40.
0: Va, que amb aquesta calor ve de gust una mica d'illeta de platja i què et sembla si anem a la Graciosa?
1: Som-hi.
0: Vinga, Quevedo i Elvis Crespo.

0: De unido, aquí estaba la graciosa Quevedo, Elvis Crespo. De unido, échate para atrás, Adrián. Escolta, María, ¿te ha quedado alguna cosa al tinte para explicarnos o no?
1: Échate
0: para
1: atrás.
0: Ah, échate
1: para atrás. Échate para atrás, Víctor, échate para atrás, perquè marxem avui amb el Papa Mòbil.
0: Epa!
1: I sí, dic Papa Mòbil perquè ja s'està preparant tot per la visita del Papa a Barcelona, que tindrà lloc el 9 i 10 de juny.
0: Això és res, és d'aquí ja.
1: D'aquí res. I com sempre, doncs amb el seu cotxe particular, el Papa Mòbil. Va, Víctor, que t'explicaré avui una mica la història, aquesta història que és interessant.
0: Vinga, va.
1: L'any 1982, amb la visita del Papa Joan Pau II, SEAT va rebre l'encàrrec de construir en temps rècord, en dues setmanes, un cotxe especial pel Papa. Doncs es tractava d'un Seat Panda, perquè tenien el temps superlimitat, modificat en Papa Mòbil, amb detalls com les banderes, la part de darrere oberta perquè el Papa pugés, l'escut del Vaticà. Ara, amb la visita del Papa Lleó XIV, es tornarà a utilitzar aquest Papa Mòbil, que continua sent el mateix del 82.
0: És a dir, un Papa tunejat, eh?
1: Exacte. Només han canviat els pneumàtics, però han respectat doncs tota la resta del cotxe, que el tenen allà guardat a la zona franca. Doncs amb tot això, el Papa farà un recorregut d'un quilòmetre de camí a la Sagrada Família, on se l'espera el dia 10 a les 7 de la tarda, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Passant abans per la catedral i l'estadi olímpic Lluís Companys, on es rumoreja, Víctor, que pugui haver actuació de Rosalía.
0: Epa!
1: T'imagines, Víctor, després de no poder anar als concerts de la Rosalía, torna a l'estadi olímpic i aquesta vegada no pel Papa. No, no ho sabem, no ho sabem. Ja en parlarem, si això al final doncs és real.
0: Si el rumor creix o si hi ha confirmació oficial.
1: I un altre punt clau doncs serà Montserrat, evidentment, on s'esperen 8.000 persones de públic. Mentrestant, doncs, aquí l'esperem. Aquí esperem el Papa i el Papa Mòbil i a veure si el veiem rondant pels carrers de Barcelona.
0: Així, sisplau.
1: Amb aquest cotxe històric que es va crear, doncs, aquí, a casa nostra.
0: Expressament. Doncs sí, ja seria molt guai, no?, recuperar aquest punt vintage, no?, d'una visita així.
1: Sí, sí, i tant.
0: Molt bé. Escolta, Maria, bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana, Víctor. Ens veiem aviat. Espero fer un cafè aquí fora.
0: Vinga, va, fem un cafè a tu. Va,
1: adéu.
0: Adéu.
2: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno. Tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Te imaginas tener ese televisor de gran pulgada que tanto te gusta para ver el fútbol? ¿O el móvil de última generación que acaban de lanzar? ¿O ese nuevo sofá que va a quedar genial en tu salón? ¿O por fin la consola o el videojuego que estabas esperando? ¿Te imaginas? Hazlo todo realidad con la financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés, la financiación que mejor te viene. Con la financiación 100% tienes hasta 12 meses.

0: als 40. Els 40, tots els èxits.
1: Desperta!
0: Desperta! Amb Anna Catalunya i el Víctor de la Torre. Otra.

0: farem camí de les 11 del matí amb aquest consell. Gran amic, tu, Manuel Turizo, por un pendejo no se llora. Salut, mi reina. Així anem camí de les 11, de seguida per aquí l'Adrià Soler. Només em queda dir-te que ens escoltem si tu vols, eh? Demà a partir de les 6 de la tarda, aquí als 40, amb molts més èxits. I si no, doncs dilluns, molt més a l'Andai a Catalunya. Sigueu dolents, però només una mica. Bon cap de setmana i no per l'ombra, eh?
1: Bona música.
2: Bona música.
1: Bon rotllo. Bon dia. Andai a Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.

0: Esta setmana parella per Olivia Rodrigo i aquest Drop Dead, una de les cançons que continua avançant el que serà el seu nou treball que es publicarà en un parell de setmanes. Escolteu aquesta hora, 11 i 3 minuts després de l'Amda, ja que ens hi posem connectant amb les cançons que us agrada en aquest dia de calorada intensa, que aquesta hora gairebé no es pot deixar ni al carrer. I és que són les 11 del matí.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: A tots i totes, bon dia. Què tal, com esteu? Ja és divendres, família.

0: professor.
1: Amb les mans màgiques del món DJ i també la veu de la Su, aquest camí Somnis i Promeses. És la cançó de celebració de la banda del Sopa de Cabra. I ara un artista que cap al setembre vindrà de residència a Madrid. Estarà uns quants dies allà, actuant amb un estadi propi. És Shakira.

dinàmica de batxat aquesta hora. 11:45 del matí. Romeo Santos, Pin Royce, que ja ho sabeu que aquest estiu visitaran la capital catalana. De fet, estaran a Catalunya. Estaran en Cornellà en concert al RCD Stadium. Allà passaran amb la seva batxata i amb el seu treball conjunt molt esperat per als seguidors d'aquests dos artistes. En un moment, Harry Styles, Joana Mena, però ara... Un artista que la setmana vinent començarà el seu tour per als Estats Units, presentant el seu Lux Tour. És el moment de quedar-nos amb ella, amb Rosalía. És divendres, família. Estem connectats a la ràdio des de qualsevol punt de Catalunya i també d'Andorra, com sempre, amb cançons d'aquelles que us agraden. Això es diu Relíquia. És el moment de Rosalía.

Atenció, que als 40 et portem al Cor de Barcelona un concert doble per inaugurar l'estiu i ho farem una setmana abans, el proper 18 de juny, a partir de les 8 de la tarda, als 40 Pop Clotilde Fest al Palau Robert de Barcelona, amb els concerts de Maria

0: de juliol al 18 d'agost. Compra ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival, l'has de viure.
1: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
2: Nada.

Déu-n'hi-do quina combinació aquesta. Bizarrap, Daddy Yankee, dos llegendes, un de molt jove i un altre que porta molts anys a la indústria. Aquesta sessió de Bizarrap va ser tot un fenomen quan va aparèixer. Sonen aquí els 40 aquesta hora, tot just camí del migdia. Per cert, ahir van confirmar que també Gracie Abrams, aquesta artista nord-americana, vindrà en concert només al nostre país, només a Barcelona.

Aquí està Ray i el seu Where is my husband? Aquesta pregunta que ha donat la volta al món. Una artista que, per cert, va venir a Barcelona al Palau Sant Jordi. Va estar a Catalunya la Ray presentant la seva música per primera vegada. I vam poder disfrutar d'un concert increïble. La Ray inaugura al migdia aquí. Els 40. I 4 minuts, és divendres, família. Som els 40, aquí sonen tots els èxits. Ara Meia, amb Emilia, amb aquesta cançó que la va donar a conèixer també a nivell global. Aquest No sé bé inaugura aquesta nova hora. Jo sóc Adrià Soler, gràcies per connectar.

0: dies que vindran.
1: Prenem-nos la vida una mica més amb calma, somriem, i aquí els Catarres han fet la cançó perfecta per als teus caps de setmana. I avui divendres encara té més sentit que mai. Això es diu Diumenge sense drama, amb una mica de xaranga també inclosa, que és tan nostra, i encara és de festa major d'estiu, que són les millors. Aquesta hora un quart d'una, com estàs? Som els 40 acompanyant-vos.
2: Els 40 són sexy.
1: Per cert, que els Catarres són cançó de la setmana, eh? Celebrem-ho aquí, també. Ara amb el De Paul ens punxem ara això que es diu En unos años. Jo sóc Adrià Soler, aquí com sempre, als 40.

0: Aquí està la Taylor Swift, que per cert està previst que es casi en un moment o altre. A qualsevol dia veiem alguna foto per les xarxes, per l'Instagram, i sabrem que s'haurà casat amb la seva parella. Aquí estava The Fate of Ophelia, per rebre ara el retorn de Madonna.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: Aquí està col·laborant amb Sabrina Carpenter. Això es diu Bring Your Love. Primer avançament del que serà el nou treball de la reina Madonna.

I amb aquesta calor que avui apreta, en aquesta calorada que estem patint aquesta setmana, a finals del mes de maig i ja sembla que estem a ple estiu, és la Rosalía amb el seu despetxar. Va ser una de les grans cançons d'ara fa un parell. Aquesta sí que era cançó d'estiu, eh? 20 minuts i la una, aquí als 40, amb aquesta cançó per al teu divendres per inaugurar, ja començar a inaugurar el cap de setmana com cal. Jo sóc Adrià Soler, connectes amb els 40, i tot això és el que encara ha d'arribar en aquest matí dels èxits. Totes aquestes cançons sonaran ara.

0: I és, escolta, Manuel Turizo, i tenir ganes d'anar cap a la platja ara mateix a descansar, a començar el cap de setmana a aquesta hora. Capítol just de la una. Aquí està això, por un pendejo no sé llora, una de les que trobades amagades a l'últim disc del Manuel Turizo, que com sempre que apareix ell, comença la temporada estiuenca. En un moment arribarem a la una. Estem preparats de seguida amb la cançó més important al país, i unes quantes cançons d'aquelles que us agraden per animar, sobretot, sobretot, aquest divendres, el que estem per aquí. I als 40, aquest any, celebrem el doble la Festa Major del Corpus de Cornellà de Llobregat. Primer, dissabte, dia 6 de juny, allà hi serem els 40 Urban Party XXL amb artistes com el Josef, com a Isa. Això passarà al Parc de la Ribera. I un dia després, el diumenge, dia 7, els 40 Pop Cornellà amb el Toni Aguilar a la plaça de Catalunya i artistes com, per exemple, Álvaro de Luna o Max Navarro. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Accés lliure i gratuït.
1: En cada partido jugamos todos con el 3x2 en todos los cafés Lord. Comprando 3, uno te sale gratis y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 10 de junio.
2: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
4: Valorado.
3: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
4: 100% asegurado.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: No paro de darle vueltas a que la casa del pueblo lleva meses sin que nadie vaya.
6: Yo no paro de darle vueltas a esto.
7: La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad, porque está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
8: A ver, quiero entenderlo mejor.
9: Si eres de los que no le basta solo con el titular, eres de periodismo. Fórmate en el Máster de Periodismo de El País, un título propio de la Universidad Autónoma de Madrid, impartido por profesionales en activo en las instalaciones de El País y la cadena SER. Apúntate a la primera convocatoria hasta el 30 de junio e infórmate en la web de El País.
10: Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
11: Ahora en El Corte Inglés descubre los sofás que sientan muy bien.
12: Porque tienes hasta un 20% de descuento en una selección de sofás y sillones y financia hasta en 12 meses.
11: Del 28 de mayo al 7 de junio, solo en El Corte Inglés.
12: Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
13: Ahorra el doble con Lidl Plus. Jamón reservas en Lidl Plus ahorras un 10% y con Lidl Plus un 20%. Y pizza 4 quesos sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
14: ¿Te apasiona la comunicación, la innovación en contenidos y los nuevos medios digitales? ¿Te gustaría definir las estrategias de la comunicación del futuro? Con el grado en comunicación y creación de contenidos digitales de la Universidad CEU Abat Oliba, hoy te adentrarás en el nuevo panorama mediático. Mañana destacarás en los medios. Cambia tu presente. Crea tu futuro.
15: ¿Deixes la teva ciutat per uns dies?
16: No et preocupis.
15: Emporta't amb tu tots els èxits. Les nostres ràdios online, les notícies dels teus artistes preferits i el millor dels programes que més t'agraden a la teva tablet o smartphone amb l'aplicació dels 40. Descarrega-te-la ja i tingues connexió total amb tot el que t'agrada a qualsevol part del planeta. Els 40. Tots els èxits.
17: Barcelona, 93.9.
18: Corpus és temps de celebració.
19: Del 4 al 7 de juny a Cornellà de Llobregat.
18: Corn de foc.
19: Trobada de gegants.
18: Activitats inclusives.
19: Espectacle de llums i làsers.
18: I un munt de concerts. The Tallets, Barón Rojo, els 40 Urban Party XXL, l'espectacle dels 40 Pop Cornellà i molt més.
19: Tot gratuït.
18: Més informació a les xarxes de l'Ajuntament de Cornellà.
20: Sabies que des d'Outlet Social Palafolls impulsem la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió? Ajuda adquirint moda circular als outlets de Palafolls. Massimo Dutti, Oisho, Bershka, For and From i Textura. Més info a outletsocial.org i a Instagram.
21: ¿Pediste un préstamo y devolviste mucho más de lo que te prestaron? En Cubo Legal revisamos tus contratos gratis. Recupera entre 500 y 3.000 euros por intereses o cláusulas abusivas en financiación de vehículos, tarjeta revolving, hipotecas o préstamos personales. Entra ahora y descubre cuánto te deben en cubolegal.es.
22: Aixeca't.
0: Ves al gimnàs, fes el menjar, treballa, recull...
1: Para, para! Digues-me alguna cosa que s'adapti a mi.
0: Pots estudiar un llibre, una carrera universitària oficial en 3 anys o menys i convalidar fins al 66% dels crèdits.
1: Això sí que és un planàs.
22: Unipro et permet estudiar en línia i al teu ritme. Informa't en universidadunipro.com.
23: Tens ganes de desconnectar? Els dies 12 i 13 de juny avança l'estiu en Mallorca Live Occident. En Tana, Dani Fernández, The Prodigy, Cypress Hill, Viva Suècia. En directe, davant demà. Dos dies de música, sol i platja. Entrades a mallorcalivefestival.com amb el patrocini de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears i la Fundació Turisme Responsable de Mallorca.
24: Cada receta, cada sabor es un viaje a nuestras raíces. Cuando eliges un producto Goya, no solo estás cocinando, estás reviviendo y creando recuerdos. Refrescos que unen generaciones, arepas que evocan tradición, frijoles que saben a hogar. En Goya llevamos el auténtico sabor de Latinoamérica hasta tu mesa. Porque con Goya, cada bocado, cada sorbo, te lleva a casa.
25: Els 40 Pop Cornellà. Un any més, Toni Aguilar presenta una de les cites imprescindibles de les festes del Corpus de Cornellà. Diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, a la plaça de Catalunya, amb les actuacions de... Mayo, Daniela Blasco, Lucía de la Puerta, Max Navarro, Kiara, Enol, Banda Neón, Nayara, Miki Núñez, Ruslana i Álvaro de Luna. Accés lliure i gratuït. Diumenge 7 de juny torna als 40 Pop Cornellà, amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
26: We don't talk anymore. We don't talk anymore.
25: Si sona als 40, és un èxit.

0: drop dead.
1: És Olivia Rodrigo, la cançó més important al país aquestes setmanes per aquest Drop Dead, una cançó que avança material nou de l'artista. 1:03, què tal, com esteu? És divendres, som als 40. Per cert, també ja ho sabeu que ja hem confirmat que els premis dels 40 Music Awards se celebraran a Catalunya.

Molt feliç quan apareixen cançons com aquesta, perquè vol dir que l'estiu ja el tenim aquí. Aquesta la Tura és una de les artistes destacades que va passar per al programa Eufòria i que es presenta amb aquesta cançó que es diu On aniràs? Per cert, el dimarts vinent tenim una cita amb concursants d'Eufòria que, per cert, les entrades gratuïtes ja han volat, eh? El proper dimarts, alguns dels concursants de l'última edició d'Eufòria, de TV3, de 3CAT, vindran a passar una estona a la ràdio.

0: Aquí estava el Romeo Santos i el Prince Royce. Atenció, que estem entrant a la recta final del divendres i ho farem per la Porta Gran amb l'última de Quevedo i Elvis Crespo.
1: Descobreix la música.
2: 40. Els 40.
0: Inaugurem el cap de setmana amb això que es diu La Graciosa. És cançó candidata a ser cançó d'estiu.

0: salud.es con hasta un 20% de descuento. Antes de todo, tu salud. Consulta condiciones en axa.es.
1: Tens ganes de desconnectar? Els dies 12 i 13 de juny avança l'estiu en Mallorca Live Occident. Antana, Dani Fernández, The Prodigy, Cypress Hill, Viva Suècia. En directe, davant de mà. Dos dies de música, sol i platja. Entrades a mallorcalivefestival.com amb el patrocini de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears i la Fundació Turisme Responsable de Mallorca.
2: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
3: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
4: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
5: Els 40 Pop Cornellà. Un any més, Toni Aguilar presenta una de les cites imprescindibles de les festes del Corpus de Cornellà. Diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, a la plaça de Catalunya, amb les actuacions de... Mayo, Daniela Blasco, Lucía de la Puerta, Max Navarro, Kiara, Enol, Banda Neón, Nayara, Miki Núñez, Ruslana i Álvaro de Luna. Accés lliure i gratuït. Diumenge 7 de juny torna als 40 Pop Cornellà. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
6: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

als 40. Els 40, tots els èxits. Assabenta't de tot als 40.cat, el portal dels 40 en català.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Punt 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

0: dies que vindran.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.
2: Estic de festuc i m'ha agafat en segureta. Diu que...

0: Gong, que ja està aquí al cap de setmana. Espero que ja l'hagis començat amb David Guetta, Teddy Swims i Tones and I aquí a la ràdio musical líder, amb aquesta que porta una pila de setmanes dins la llista dels 40. Amb ells comencem. Amb ells també comencem el cap de setmana i esperant que l'estiguis ja gaudint amb tots els èxits d'aquesta casa. I és que per aquí en res també passaran Tame Impala amb Jenny, amb aquest Dràcula, que també ho està petant molt fort, com també ho està petant el Joe. El seu nen, Of Beginning, que apareix a la sèrie de Stranger Things i que també ha estat algunes setmanes a la número de la llista dels 40. Passarà per aquí, també, on que sempre canta, o gairebé sempre, el desamor. El Manuel Turizo, també, amb aquest èxit, la seva batxata, que recobrem per aquí als 40. I moltes més, com el Miqui Núñez, com el Fate, o com ara, el Baifo, que ens anem a les Canàries amb el Quevedo i Elvis Crespo.
1: El som és nou.
0: Jo sóc l'Uni Mora, encantadíssim, t'acompanyo fins a les 6, també a través d'els40.cat.

0: Aquest Take Me to Church, hem recuperat aquest número als 40 en aquest divendres, que no sé si ja ho olores, si ja ho notes, que ja està pràcticament aquí, i és l'estiu, amb la pujada de temperatures. Amb aquest sol espaterran que fa, doncs ja es comença a acostar de forma oficial, encara queden alguns dies, però ja el tenim aquí, eh? I a més també amb moltes cançons que reivindiquen també aquest ambient, aquestes vibracions d'estiu, i que parlen de llocs idíl·lics de casa nostra, com per exemple la platja de Pals, la platja d'alguna de Begur. I d'això també parla el darrer tema del Miqui Núñez, una persona que fa de tot, eh? Presenta, canta, fa d'actor, vaja, i tot ho fa fantàsticament bé. Això s'anomena Un altre cop.
1: Els 40, Uri Mora.
0: Uri Mora. Així que anem a jugar una mica al ping-pong amb aquest tema, que també està ressant i que té un bon rotllo ideal per aquest estiu, per aquest 2026 i per èxits d'aquest divendres que estem compartint aquí a la Ràdio Musical Líder. Va, puja el volum.

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
0: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim

0: que gran és ella. Taylor Swift amb el seu The Fate of Ophelia sonant aquest divendres que... Mira, aprofito per preguntar-te quin plan tens per aquest cap de setmana, a on aniràs si marxes fora i què escoltaràs. Espero que això tinguis clar i que sigui als 40 i a més també que t'amuntis una data a l'agenda, que encara queda una miqueta, passat l'estiu, 20 de novembre, que tornen als 40 Music Awards i a més aquest any és molt especial perquè és el 60è aniversari d'aquesta casa dels 40 i tornem a casa, als 40, a casa, al Palau Sant Jordi serà. Aquest any tornarem a fer els premis des de Catalunya. Ben aviat les entrades, així que estigues molt atent també a les nostres xarxes socials. I aquí seguim perquè arriben a Tim Impala.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: Amb aquest Dràcula que troba ja la posició 8 de la llista dels 40 amb Jenny, que ha fet aquest remix ideal per aquest estiu, per aquest juny, que ja el tenim a tocar. De fet, estem el darrer divendres de maig. Jo no sé què ha passat, i ho reivindico molt, que en un obrir tancat ulls hem passat de desembre a juny. No sé què ha passat. En tot cas, aquí el que no ens pot faltar mai són èxits, bon rotllo i cançons com aquesta, que espero que t'agradi tant com jo punxar-te-la a tu, aquí, en aquesta tarda de divendres. Ja no sé què estic dient. Va, som-hi!

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

0: La Katy Perry, que farà un concert gratuït a Mèxic, i també estaria molt bé que passés per Catalunya també faré un concert gratuït. Seria la mar de bé que ens cantés també cançons com aquest Roar, que va ser número 1 de la llista dels 40. I ara que estem a 2 minuts de que siguin les 4:40, anem a posar-hi amor aquesta tarda de divendres. I qui pot venir? Doncs ell.
1: Tots els èxits, els 40.
0: Et parlo del Claren, un dels artistes que va estar amb nosaltres el passat 12 d'abril a l'Olímpic Arena de Badalona. Va cantar cançons com la seva IA o com, per exemple, aquesta, que, com t'he dit, ens porta molt amor en aquest divendres, en aquest inici del cap de setmana, amb això que trobes a la posició 30 de la llista dels 40. Va, aquí la tens.

potser a tu t'ha passat el mateix que l'Aitana, que tens una relació, tenies una relació amb un dia especial, aquesta relació es trenca i, per tant, aquell dia queda assenyalat. En el cas de l'Aitana, queda assenyalat el 6 de febrero, que ens acosta al punt de les 5 de la tarda. I en aquest 29 de maig, aquí seguim als 40 de la Ràdio Musical Líder, i et preparo la número de la llista dels 40 que porta tota la setmana en aquesta posició. I també passarà per aquí la Shakira amb el BL, també els One Republic, o Ray, que es pregunta Where is my husband? On està la meva parella, el meu marit o la meva dona? Però abans, una persona que va tornar en concert després de 4 anys de silenci sobre els escenaris, i ho va fer a Coachella ara fa unes setmanes. Saps de qui et parlo?

0: presenta Unimora.
1: Unimora.
2: És el Justin Bieber. Anem a recuperar un dels seus grandíssims èxits, com és aquest Sorry. I ganes també de que torni de gira a casa nostra. Estaria molt bé, eh?

ara fa just 3 setmanes que l'Olivia Rodrigo va fer un concert íntim, inesperat pràcticament a Barcelona, al Teatre Grec, per també presentar la samarreta del Barça, que aquell cap de setmana jugava contra el Madrid i van guanyar la Lliga, per tant, els van donar molta sort. Des de la número 1 aquesta setmana, l'Olivia Rodrigo amb el seu Job Dit, per començar nova hora en aquesta tarda de divendres. Una tarda, òbviament, molt musical, que hi passaran per aquí artistes com la Rey amb el seu Where is my husband, que et posaré per aquí als 40, o també no faltarà una mica de bachata. Amb aquesta que està arrasant Romeo Santos, Prince Royce i el seu Dardos, el seu disc conjunt, que el proper mes de juliol estaran també passant per l'estadi de l'Espanyol de Barcelona. I de Cornellà, volia dir, eh? Ja m'has entès. També la Rosalia, que va fer 4 concerts al Palau Sant Jordi, també en farà 4, de fet, l'Olivia Rodrigo, però el 2027, el proper mes de maig. I aquí sona la seva Relíquia, que també te la preparo. També vaig ser al concert de la Rosalia, va ser espectacular. Ganes també de que torni amb una nova gira i que sigui ben aviat també a casa nostra. I moltes més que passaran per aquí. One Republic, també el Bad Bunny o La Fúmiga. Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6. I ara anem a Colòmbia amb la Shakira i el BL. Escolta,

0: I bogeria total la que genera aquesta persona, el Benito, el Bad Bunny, com és aquest artista que va fer 2 dates a Barcelona, 2 a Lisboa, i ara en res també començarà a Madrid. 10 dates al Metropolitano, una cosa, vaja, històrica. Passava per aquí amb el seu The Kid Day, que recuperem aquí als 40, i ara que estem a 1 minut de 1:15, arriba a nosaltres que aquest 2026, malauradament, s'aturen, ho deixen, posen punt i final a la seva trajectòria, i ho faran també amb una última gira que passarà per, òbviament, bona part de festivals i també per Barcelona i per casa seva, com és el País Valencià. Et parlo de La Fúmiga, que el que hem fet també és agafar una de les seves cançons més icòniques i incorporar a una pila d'amics. A veure quants identifiques tu.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: Per tota la gent de la Mediterrània, així es diu aquesta cançó d'una formació que jo almenys el trobaré moltíssim a faltar. Tant de bo s'ho repensin, estaria d'allò més bé. Però vaja, ens falta una última gira per acomiadar-los de la millor manera i per dir-los 1000 vegades gràcies per haver existit i haver-nos regalat cançons com aquesta.

0: Ramon Dardomas, me vas a matar de forma metafòrica parlant de sentiments i temor. El Dardos, la batxata d'aquest 2026, que té noms i cognoms i que ho estan patant molt fort, el Romeo Santos en Prince Royce, el que seria el mateix rei i príncep de la batxata. Passant per aquí, als 40 Ideal, per un divendres, que això vol dir que si no ho estàs, estàs a punt del cap de setmana, i així t'ho desitjo, que vagi molt bé aquests dies de descans, de desconnexió, que puguis estar amb els teus, que puguis prendre el sol que està sortint amb unes calors i amb unes temperatures aquestes que ja ens porten directament a l'estiu. I una cosa que sí que no et pot faltar mai és música. Que escoltis molta música, que puguis també anar a veure música en directe, i sempre tindràs aquí una emissora, un lloc on podràs trobar tots els teus èxits i les teves cançons preferides, com per exemple aquesta que trobes al disc Lux de la Rosalía.
1: El so més nou. Els 40.
0: I t'ho dic moltes vegades, però per mi és la meva preferida del disc. I mira que en té de molt bones, com el seu Sauvignon Blanc, com la seva Perla, com el seu Bergain, però no sé què té aquesta que a mi m'enganxa moltíssim. També fa parada a molts llocs importants de la seva vida i és la seva relíquia, on també fa referència a Barcelona, a la seva terra.
2: You can...

Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els

em nego a acceptar que el nostre també s'ha acabat i no, encara no s'ha acabat, encara tenim una estoneta junts en aquest divendres i moltes cançons, molts èxits que et faré sonar per aquí en aquest inici del cap de setmana, com per exemple Bizarrap amb el Daddy Yankee, també l'Anna Mena, que es portarà cap a Madrid City, o també el Charlie Puth amb una cançó que va portar a la primera posició de la llista dels 40. I tu quina et falta? Digue-m'ho al nostre Instagram, que és @els40. Que arriba aquest Attention. Per tant, atenció, que aquí tenim ganes de seguir gaudint. I com sempre, celebrar un dia tan important com avui, que és l'inici del cap de setmana.

totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat, el web dels 40 en català. No està mal.

0: I això també voldria que aquesta tarda no s'acabés per compartir més cançons amb tu, però jo marxo, sí, però no pateixis, que aquí els èxits no paren 24/7 tots els dies de l'any i també en cap de setmana. Sempre que tu vulguis, aquí als 40 a la Ràdio Musical Líder, et deixo amb el Karin Herrero. Jo sóc l'Uri More, com sempre, un plaer acompanyar-te per desitjar-te que vagi molt bé aquest cap de setmana, aquest final del 10 mes de maig, i que encara vagi millor la propera setmana i també l'inici del mes de juny. Sempre anant cap a millor, eh? I sempre que no ens falti la música, els concerts, el directe, el bon rotllo i els somriures de la teva vida. Que vagi molt bé. Jo sóc l'Uri Mora. Ens tornem a escoltar el diumenge a les 3 i també la setmana que ve a partir de les 4 cada dia. Adéu-siau.
1: Els 40. Els 40. Uri Mora.
0: I per qualsevol cosa també ens seguim a les xarxes @els40@uri_mora, que de fet ahir vam penjar 7 preguntes random amb el Nil Moliner. I t'ho recomano que el miris. Adéu.

0: que vindran.
1: Vols conèixer millor els artistes de referència?
2: Rai 40.
1: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
2: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
1: Ens escoltem a Can 40.

0: Encara en dius Twitter o ja dius X. O ja dius X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.
1: Todos los éxitos.

Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40 sempre

0: El do-it-yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
0: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.
3: Los 40. Todos los éxitos.

La vam escoltar en directe, aquesta cançó, ni més o menys que els 40 Primavera Pop 2026 de Juan Magán i Omar Montes, hora de l'escenari, amb el Ayer la vi. És la número 10 actual de moment fins demà dissabte, el repàs a la llista des de les 10 i fins a les 2 del migdia amb el nostre company Toni Aguilar. Número 10 per Juan Magán i Omar Montes, 8 i 3.

0: Instagram i també a X, a Twitter. Benvinguda, benvingut a bord. Hola.
1: Els 40, Adrià Ortega. Els 40.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Estem a dia 29, estem a divendres, s'acosta el weekend i ho fem de la millor manera possible amb l'última de les cançons de Shakira juntament amb BL, que es diu Algo Tú, és la 17 del 40 al 1.
1: La primera 40. I número 1, els 40.

Aquí, els 40, la Taylor Swift, en aquest cas amb el The Fate of Ophelia, és la número 3 actual de la llista de referència als 40. On siguis, on vagis, ara mateix és moment d'aturar-te. Ens acostem a les 9, mica mica amb el tema de Rosalia, que em posa del revés. Em puja a 7 amunt des de la 22 fins a la 15. Això es diu, i la coneixes molt, és Reliquia. Okay.

totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat, el web dels 40 en català. No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: 40 amb el nostre actual número 1 de la setmana, la cançó d'Olivia Rodrigo, que es diu Drop It, number 1, pujant, atenció, 16 amunt, que es diu Ràpid. Iniciem la hora junts, com et deia, 9 i pràcticament ja 4 minuts, abraçades enormes de l'Adrià Ortega, on siguis un baixista de Catalunya, amb el tema de David Guetta, preparades també a De Paul, Dani Fernández, dels Catarres, amb nou impacte, per cert, amb el diumenge sense drama. I és que aquí les tens absolutament totes, sempre, evidentment, quan s'acosta el cada setmana i les 24 hores al dia, cada dia de la setmana, clar.
1: Els 40, Adrià Ortega.

0: Pop 2026, parla de Pol, això que es diu en uns anys, és la 23 actual. Com estàs? Què tal, Bessi? Allà on siguis, allà on vagis del territori, s'acosta el weekend. Si ets dels afortunats o afortunades que té, doncs a festa el cap de setmana, a aprofitar al màxim. Ara qui arriba és Dani Fernández i Valeria Castro.
1: Aquí posem els èxits.
2: 40.
1: Tots els èxits. Els 40.
3: Era lo perfecto, fuimos inertes.

0: Pirata de Romeo Santos i Prince Royce. No es diu així, es diu Dardos. És el nostre actual número 2 de Del 40 al 1. Aquesta setmana veurem què passa. Demà dissabte el repàs a la llista des de les 10 i fins a les 2 del migdia amb el nostre company Toni Aguilar. Ara mateix, per exemple, et vull posar una de les que ja ha entrat directe al 35 de la setmana. Era candidat de fa dues setmanes i aquesta és la 35ena de la llista. És l'última de Madonna i Sabrina Carpenter. Aquesta es diu Bring Your Love. Sona d'escàndol. I si mira, escolta.
1: Si és un èxit, sona als 40.

0: Déu-n'hi-do la lletra d'aquesta cançó de la nostra estimada Anna Mena, que es diu Lárgate. És la cançó que va pujar en el seu dia fins al número 11 de la llista de Temps 40 a l'1 i que ara mateix la recuperem camí de les 10. Estem a dia 29 del 5 del 26, les tenim absolutament totes, ja ho saps, 24-7, no ens aturem. I atenció perquè arriben, entre d'altres, Bombay, Bizarrap, Calvin Harris o aquesta de Lola Young, que es diu Messi.
1: I así ya no verte.
2: Si sona als 40, és un èxit.
3: Hi, I'm Lil Young.
2: Als 40.

0: El Music Session 066, protagonista ara mateix dins la nostra fórmula musical número 16 actual de Del 40 a l'1. Veurem què passa i què fa aquesta cançó aquest proper dissabte, demà, a partir de les 10 del matí amb Toni Ingram. Amb Adrià Ortega, t'he acompanyat jo mateix. Amb mi has estat des de les 8 fins ara mateix les 10. Que tinguis un bon weekend, que vagi bé, bon divendres.
1: Els 40, Adrià Ortega.

0: gràcies a la vida és més sabrosa.
1: Aquí posem els èxits. Tots els èxits. Els 40.
2: Era perfecto, fuimos inertes.